acumbaya, morén, acumbaya, malana, acumbaya, secún, acumbaya, tanana, acumbaya, morén, acumbaya, malana.